0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

0: dels nostres. Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blu Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està a l'has ballat. I està a l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Messi, ahí está esa estrofa final en l'eixida dels nostres que avui porten eixes camisetes de suport cap a Ceuta. Todos somos caballas. Ahí están eixes camisetes de jugadors del València, també per a donar suport a eixa ciutat que tant està patint estos dies. Anem amb les alineacions del partit. Este es l'11 del València, l'11 d'Òscar Sánchez, el mateix que va guanyar en victòria i que vol tornar a sumar la segona victòria consecutiva per a donar una alegria a Mestalla. En la porteria el de Macedònia, Stole Dimitrievski, en defensa, banda dreta, per Alex del Mallorca, cedit de l'Olympiacos, Pablo Maffeo, parella de centrals per al irlandès Justin de Haas, i el de Denia que se manté ahí com a central, Pepelu. La banda esquerra per al de Pedreguer, per al capità del València, per a un gran José Luis Gallà. El centre camp, el doble pivot per l'argentí Guido Rodríguez. I el canterà que repetís continuat i confiança per a un jugador de 18 anys format així en l'acadèmia, Aaron Mayol. La banda dreta que serà per al suís, per a Filip Uninic. Per l'esquerra l'irlandès Arnau la cobra d'Anjuma. La mitja punta en llibertat de moviments per al de Xilè, per a Javi Guerra. I dalt el davanter madrileny Hugo Duro. I per part de la Reial Societat de Matarazzo, 7 canvis respecte a l'últim equip que va jugar en l'Europa League. Alex Remiro en porteria, defensa de 4 per a Jon Aramburu en la dreta, Veitia i Jon Martín com a central, Sergio Gómez per l'esquerra, centre del camp per a ex del València, un ex i partit molt especial, torna per primera volta així en Mestalla Carlos Soler, que estarà acompanyat per Gorrochategui. Les bandes en el centre del camp per a canterà Jon Ochien, altre ex del València Gonzalo Guedes, la mitja punta per al croat Sukic i dalt estarà el capità campió del món Jon Oyarzabal, quan se va guardar un minut de silenci pel record, per la memòria de José Martí Penalpa, soci abonat del València de més de 50 anys.

0: Si coneixes Stam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blu Radio Chella 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

Les Nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu.